que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.

0: canció de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu ets tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: Barcelona, 93.9.
1: El campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar el ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extrem Barcelona. Dissabte 5 a la tarda, les actuacions de l'Ildam i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I diumenge 6, Guia de Isanqui i CH i la sessió de Luri Mora. Amb entrada gratuïta i amb la col·laboració de Soda Bus i de Colacao.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
0: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: tan guai també és aquest ventilador, davant de Neon Buos i Mon DJ. I tan guai som nosaltres també als 40, que seguim regalant un altre iPhone 17 Pro.
1: Els 40, 40, el millor del pop.
0: Segueix una través de xarxes @els40 i descobreix per què estem regalant aquest iPhone 17 Pro. Per ara, deixa'm aquest tubacín de

0: Dofins sonant, una casa espectacular i una col·laboració que va succeir en aquesta casa, d'aquí, de Rai en Castro, al costat del seu amic Capo. I sí, encara tinc pendents, mira, escolta, Que sí, la coreografia del Petito, la de la Villa, la del Tututurú, moltes.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: I mira que he sigut ballarina tota la meva vida, però estic més enfocada en cantar les cançons com jo vulgui. Per exemple, aquesta que cantem a ple pulmó, aquest Love Me Not, de Remy Lenay. Sí.

0: dissabte. Estava parlant d'aquest artista que segueix mantenint maníaca el seu show, que està girant per tot el nostre país. 2023, parlàvem. Doncs ara, el 2026, escoltarem la graciosa maníaca i també la seva amiga, Nayara, amb el Obsessión.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Els

0: ¿Qué te pasa?
1: Que no me cierra la maleta.
0: ¿Pero cómo te va a cerrar? Si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11. Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
1: Bueno, si saco unos bañadores...
0: No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
2: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
0: Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
3: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Este finde, si no quieres entrar en tu coche y empezar...
5: ¡Ah, mi c*** quema! ¡Uh, el volante arde!
4: Ven a BP y consigue tu parasol. Con la app Mi BP ahorras 10 céntimos litro en todos los repostajes y 15 céntimos litro con BP Ultimate. Y si repostas 30 litros o más de BP Ultimate, un parasol de regalo para que no te quemes. Consulta condiciones en mibp.es promo verano.
6: Ofertas límite en El Corte Inglés. En electrónica, hasta un 10% de descuento adicional en marcas de ordenadores como HP, Asus, Lenovo y Acer. Y hasta un 20% en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Honor y SPC. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 20 al 23 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
7: Lamine Cubarsí. Joan García.
8: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça... també.
7: Amb el número 1, Siker Rodríguez.
8: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Siker Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
9: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
10: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps... Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa! Barcelona, 93.9.
11: En Goya os traemos Latinoamérica a la despensa y con los nuevos refrescos Goya, Colombia a la nevera. Uva, manzana, bacana. Si eres de allá, como siempre, los vas a disfrutar. Y si eres de acá, vamos, atrévete a probarlos, te sorprenderán. Prueba los nuevos refrescos Goya al mejor precio, porque ya sabes que si es Goya, tiene que ser bueno.
12: Els 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giada Sanki i CH. I des dels 40, Luri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.

0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo.
0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Una ràdio. 40. Aquí posem els èxits.

0: dir res, jo afegiré quatre cosetes, com el ella ja, i ja està.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I tampoc canviaria res d'aquest tema del 2011. I Wanna Go, de la Britney Spears, tot un hitàs espectacular, com també la que arriba a les 6, la Bizarrap de Daddy Yankee.

0: Barcelona, 93.9.
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
0: El web dels 40 en català. Els40.cat.

0: aquesta nova hora de les 6. I si em preguntes, tu ara mateix, quins concerts t'agradaria, fliparia, desitjaries, estimaries anar de concert ara mateix? Si poguessis, jo diria el Daddy Yankee, em fliparia. I també una que no he pogut anar amb la seva gira que ha fet per tot arreu, a l'Olivia Dean, amb el seu The Art of Loving.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Com hagués plorat si hagués escoltat aquest So Is It, Don't Fall in Love.

0: dels 40, Cara de Cul, de Naina i Jules.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, els 40.
0: I ell ja està emportat als Osona, jo et porto també el 2016, quan existia el Musical.ly i aquestes coses, o quan la CIA ens posava nom a aquest Unstoppable.

0: repassen els mundials de la Shakira, doncs situàvem que des del 2006 n'ha fet 4 mundials, amb 20 anys de diferència. Però la cançó que ha tingut més fama, sense cap dubte, penseu ara mateix, ho pensem junts i juntes, efectivament ha sigut Waka Waka, és la cançó del mundial més reconeixible de la història i també perquè molta gent que no segueix el mundial coneix aquesta cançó del Waka Waka.
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: Però

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit.

0: més, molts àlbums col·laboratius aquest any de, per exemple, Romeo Santos i Pinroys amb el seu Better Late Than Never i amb aquest tema de Dardos. Hem vist també Ozuna amb BL, Justin Quiles amb Lenny Tavares. I a tu a qui et faltaria per veure un àlbum col·laboratiu? Deixa-m'ho a través de xarxes @LaiaPartida i m'ho comentes.
1: Als 40. Laia Partida.
0: Recorda la pregunta, eh? A qui t'agradaria veure amb un àlbum col·laboratiu el 2027? Xarxes @LaiaPartida, @els40, ens ho comentes. I ara deixa'm aquest Halo a les 7, també Petitoa.

0: Barcelona, 93.9.
1: El campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar el ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'extrem Barcelona. Dissabte 5 a la tarda les actuacions de Lil Dami i Jules. I el DJ dels 40, Adrià Ortega. I diumenge 6, Guiada i Sangui i TH. Amb la sessió de Luri Mora. Amb entrada gratuïta i amb la col·laboració de Soda Bus i de Colacao.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
3: No podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Sí.

0: ser quan va crear Mala Mujer, com a un bolero del segle XXI.
1: Els 40. Laia Partida.
0: I és que anava a ser una cançó de dancehall, però això és el que va convertir, aquest és el resultat d'això de la C. Tangana.
2: Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.

0: de l'Eau Gibert. És el seu amulet, la seva persona preferida, la seva amistat i amb la persona amb qui comparteix espais tan especials com Lloret de Mar.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: I parlant de Lloret, salutacions per les persones que m'esteu escoltant des d'allà, perquè també, si ets fan de l'Ariana Grande, efectivament tenim aquest Hey, Data Image, Love Me.

0: insuperable. Escolteu, Marc Montes reversionant el Bailando por ahí amb aquest d'Ayer la vi, amb Juan Magán.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Com també escoltar aquest Fever Dream per tu, per cantar la tope. Apuja el volum ara mateix, que escoltem aquest Alex Warren.

Si t'has après aquesta cançó de memòria, que suposo que sí, perquè jo sempre pujo moltíssim el volum quan estic aquí a l'estudi dels 40, doncs que sàpigues que és de l'Aina Machuca, guanyadora d'Eufòria d'aquesta darrera edició, i això es diu L'estiu és tu. Però és més, la tindrem a nosaltres als 40 Poble Mercè del pròxim dia 25 de setembre. No t'ho perdis, també al costat de Miqui Núñez o Bus. Saxeni també, i una sorpresa, que si has vist les nostres xarxes d'arroba els 40 has pogut veure unes X, que direm més endavant.

0: porta bé. La Bizarrap Music Session al costat de Daddy Yankee, com també Shakira, amb Borna Poi i el seu Tai Tai. Ho has escoltat bé. Si t'agrada aquesta cançó, el Tai Tai de la Shakira, una de les cançons de l'estiu 2026 i del Mundial també d'aquest any, doncs aquesta tarda és teva. En breus, et connecto amb l'artista de Colòmbia.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.
0: Però ara anem més a prop, cap a Cornellà, a Més Topa.
2: Lo que voy a contar ocurrió una fría noche de Cornellà en un rincón.

0: A dia d'avui sembla impossible aquesta Bizarrap Music Session, no? Com també ha sabut, doncs, en 3 minuts, recollit del que és la seva carrera del rei del reggaeton. Et parlo de Daddy Yankee en aquesta hora de les 8, última amb tu, i tampoc poden faltar, doncs, institucions com la Rihanna, que ha tornat a l'estudi i que ara recordem el seu Diamonds.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

sempre que necessito recordar alguna cançó, doncs jo penso com Robin Lenei, no? I miss you, com here, com aquest Love Me Not. I la cançó que et menciono i que necessito recordar és aquest Payphone de Maroon 5.

que estem a finals d'agost, sento mencionar que estem a finals d'agost, però què hem de preparar ja? Les motxilles del col·le, el material, que si comences la universitat, el batxillerat, si comences una nova feina i aquestes coses també de tornar a la rutina. El que no ha canviat en aquests mesos és que...

0: no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
0: Els 40.cat. No està mal.

escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que...